El cor de vos falung cun eint il got, divisau per Angelo Czarner de Veulden, che festive schotz a tjonten uf ons. Nus vinti la vosa gratulazione screta, quella è per dus jubilars jumelins, nomnada main per Josef Arpagaus de Falera, a sia sora Irma Roth Arpagaus de Valchwil a Zug, els festiveschen 90 ons. Da dels vinti vijau, nus fideinots in viva sils Jumelins Irma e Josef de Falera. Era cun lur 90 ons staten els aung Adina Kalms. El habitescha aung Adina El Grijun, ella anflen ins a Zog. Cordiala gratulazion a domis dus jubilars per tot quels ons. Tots venien ots speres vi per star in teg de cumpinia, ai dat bunas bubrondas e buna maglia, ascia che nus venin mai ad emblida quai di. Las gratulazions deriven de Priska Hürlimann Roth, a pels jubilars jumelins Irma Roth Arpagaus e Josef Arpagaus, vendivijau una canzun de la Societat de Musica Falera, nustatlein la Fuchsgraben Polka.